0: esta vesprada que probablement poden ser localment forts i que podrien anar acompanyats de granís, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que respecta a les temperatures, avui dilluns no van a patir molts canvis, excepte un descens de les màximes a l'interior de la meitat sud de la comunitat. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: mentre que la mitjana nacional es situa en 18,1%. Els contem també que els trens dels serveis de la línia de Rodalies C2 han sigut cancel·lats, tres serveis concretament, per la vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari que ha secundat un maquinista, mentre que l'alta velocitat i la llarga i mitjana distància circula amb normalitat a València, segons ha informat Renfe. La vaga de dos dies coincideix, a més, amb l'operació eixida de les vacances d'estiu. I la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana la seva estima que la economia valenciana creixerà enguany en torn al 2,7%, sempre que reduïsca, això sí, la incertesa internacional i es mantinguen la fortalesa del mercat laboral, el consum i l'impuls de les inversions associades a la reconstrucció de la Dana i als fons Next Generation de la Unió Europea. La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assisteix a aquestes hores a una reunió ordinària que se celebra en el Consell Territorial de Serveis Socials a Madrid, i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, visitarà a la una en Alcoi les instal·lacions d'Aitex.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: La província de València.

0: Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
1: En Renault Talleres Cuar Ocasión tenemos 100 furgonetas con descuentos entre 7.000 y 8.000 euros con entrega inmediata. No pierdas esta ocasión. Oferta válida hasta fin de existencias. Renault Talleres Cuar Ocasión. Estamos en 1 de mayo 44, Juan de Poblet. Ven y aprovecha esta oportunidad.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: I tu, què faràs aquest estiu?
4: Doncs viure'l amb Sandor Chata. Com sempre.
3: I és que al Mediterrani, viure amb Sandor Chata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic horchata nascut al Boralla, des del 1979.
5: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.

0: molta calor.
1: Ai, bueno, ja... Ah, és que tu acabes de plegar ara. Que és que nosaltres portem així, sí. Bueno, jo. Andrea també se n'eixi
2: sí,
1: per ahir.
2: Sí, jo també he passat calor.
0: A peu fa, no se pot estar, però no. Que diem a mare. Que el carrer pot estar, que calor que fa. Però bueno, d'igual, ja està. Ja s'acostumarem a la canta al calor enguany. Mare de Déu, si fa el calor allí.
1: La prova de fuego, nunca mejor dicho.
0: I ara està en la Feina Major i la Col, estan en Burgos, que tornen esta
2: que estar ahí,
0: vespre
2: no?
0: A nit. Burgos. I és que no ho sé, no està mai, però diuen que per matí fa molta calor i a nit, per exemple, viu fotos que ens enviaren no, i parca a nit.
1: Ui, parca
0: i tot. Feia un fred allí.
2: El plumes.
0: I avui tenen... Ahir de fer una cosa molt xula, que era un homenatge, una ofrenda, un homenatge al Cid Campeador. Claro, el Cid Campeador, Burgos té molta història en el Cid, però València també, perquè el Cid s'enamora de València i el Cid en el 1994, si no recorde mal, conquista València i en el 99 mor en València. O sigui, el Cid Campeador s'enamora de la ciutat de València, s'enamora de València i el conquista la ciutat i tota la història, i és algo molt xulo. Té una vinculació molt gran i entonces la reina de Burgos, la Feira Major de València, fent aquesta ofrenda i aquest homenatge era a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. I jo sempre ho havia sentit, mon pare dir el Cid en València i tal. I mort, guanyant l'última batalla. Una pel·lícula és aixina.
1: Sí.
0: Una pel·lícula, però no és aixina, és, no? I, a part, era un militar. Era un tot... Jo és que he llegit molta història de Cid, he llegit el llibre, que és... No m'agrada quin que és molt xulo. La història de Cid és molt xulo, el llibre. I era un militar, era un estratega i un mercenari. O sigui, era un fenomen. I, el millor postor, sempre. Però València, però el que diuen, li roba el cor a ella, a doña Jimena, la seva dona. És una història molt xula. I ja està. I ara avui tenen missa, o sigui, en matineja molt per lo vist, tenen ofrenda, tenen recepcions, dinar, i allà per acá a les 5 o les 6 de la vespre, quan s'acaba el dinar, pues... Estan representant a València. Tinguem la mala sort, quan disqueren de València, quan portaven 3 hores de viatge, s'estropia l'autobús i vingué un altre autobús de València allí, o sigui que les 3 hores que portaven, més 3 que tarda l'autobús, més el temps que s'espera l'autobús per el tacògrafo i tal, isqueren a la 1 a migdia i aplicaren a quasi les 11 i mitja, 12 de la nit, no? Viatge un poquet, però bueno, anècdotes, al final sí. Anècdotes, el que te queden i tal. I sobretot que les preseleccions ja han començat, ja tenim un munt de candidates pel Roig Arena, no? Mola molt jo en el rei social després que te fica fulanita, el Roig Arena, menganita, el Roig Arena, no? Tot el món va escrivint això ja. Tant fin de setmana xulo, n'hi hagué 2 el divendres, 1 el dissabte i 2 ahir, no? Entonces ja tenim prou xiques i senyoretes que la setmana que ve comencen les entrevistes en junta dissabte i diumenge, que jo l'any passat ho penso, em pegui una panxa 150 entrevistes, tia, en dissabte, diumenge, en 3 fins de setmana. Però bueno, tornarem a intentar fer-les totes i que no falli ninguna, perquè a la gent li interessa, no?, i li mola molt això, però bueno. I després, la Fira Xulol s'inaugura el dimecres, després demà, però ja ha començat, perquè les seleccions ja estan dins de la Fira, aquesta nit, per exemple, compensen els campionats de truc, parxís i dominó en Xunta, en el pavelló sud, i en el nord n'hi ha una gala del folklore, o sigui, tot això ja està marcat dins de la Fira. Demà ja es comença l'autobús Lanzadera famós que te porta a l'Albufera i demés, però n'hi ha un espectacle molt xulo preparat que evocarà la Fira de fa 150 anys, aquella Fira en blanc i negre i tota la història, però hi va estar molt xulo. I la pirotècnia, que va estar allí pendent, perquè la pirotècnia, n'hi ha 5 espectacles molt, molt xulos preparats ja. Diu el concejal de Falles que ha presentat un programa de festival pirotècnic, la plaça Ajuntament, el pont de Serranos, i a l'entorn del Roig Arena acolliran esta programació que combinarà tradició i innovació de la mà pues, de grans professionals del sector. La primera serà el dia de la inauguració, imagina, a veure, de l'11 de juliol també, sí, el dia d'inauguració que és el dimecres, la final de progresta reunirà 5 grans espectacles, 4 i 26 de juliol. Bueno, els concerts d'Iberos que també m'emprèn ja, que la gent també ho ha dit, dic, ostres, tu, que barbaritat, m'emprèn tot ja. La programació arrencada el 4 de juliol a les 12:23:59 que venia a la plaça de l'afició del València Bàsquet junta a Roig Arena, espectacle titulat Vulcanum. És la pirotècnia Vulcano que també serà el broche final a la cerimònia de la clausura dels Gay Games. O sigui, va ser tot, aprofitar la Fira de juliol i els Gay Games el dia 4, l'11, 23:59, algoritmo de pirotècnia Tamariz. I fusionarà música tecnològica i efectos pirotècnicos con Elia Pincha Sola. Ala, pues.
1: Elia pincha sola.
0: Sí.
1: Como ella baila pincha sola.
0: A cargo de Piro, tenga Tamarit y ella pincha sola. Mira que ve. Y después el DeWitt.
2: No, y escolta ben tirat, man. ¿No?
1: Sí, Elia pincha sola.
0: ¿Es Elia o ella? ¿Qué fica ahí?
1: Fica ella.
0: Ella pincha, ¿ah? Eso te digo, ella.
2: Sí, ella. Igual no, se diu Elia.
1: Sí,
0: va. La buscarem. Después el DeWitt, 23:59, al Pont de Serrans, Titanium, pirotecnia valenciana, que se celebrará uno de los espectáculos más emblemáticos para pólvora en la ciudad. Ojo, van a disparar en el Pont de Serrans. A ver si también ya van agarrando un poquito de... Que no tinguen por, que la pólvora no trenca, no embruta, no pasa res, que dispararan a la Sagrada Familia. Fíjese siempre

0: Deixeixample. Uh-huh. El mateix eixample que fique en els castells de Foguer de Sant Joan. Uh-huh. L'altre dia hi haurà un muntatge de pirotècnia de Piroalpa, on, dins de la platja, en l'arena, i no passa res. No sé si l'arena d'ací és or, o si l'aigua del mar és aigua en gas. No, no, jo aquestes fotos he fet que recorreguen el món. Jo no paro d'insistir. No, és que no entenc per què és l'única... puesto del Mont València no se pot disparar en el... Però és que si tinguera una explicació que me diguen, pues perquè mira, perquè no se pot, perquè l'aigua s'engaja, explota el mar i morim tots. I tota la... No sé, que me diga una... Però com no me da una explicació, no se puede. Te recomendamos que no, però per què?
1: Ja, i fíjate que a mi me va cridar l'atenció el perímetre de seguretat, per exemple, de les mascletades d'Alacant.
0: Sí, que està més propet.
1: Està molt més propet. Claro. O sea, està molt més propet.
0: Sí, sí.
1: Que està clar que n'hi ha que prendre seguretat, però... Pues que en València al final la veurem des de l'estació.
0: La pirotècnia a partir del dia 1 que tindrem un poc més de temps, parlem molt de pirotècnia perquè ja es comença, avui he parlat amb gent del sector que estan preocupats, i es comencen dient a veurem l'estiu, la gent està prenent por, no sé per què estan gestionant massa la gent, no? Uh-huh. Mira, va, Epiro ha tret una nota de premsa, que esta la detallarem i quedarem demà després de la gent d'Epiro. Denuncia l'uso arbitrario de la ley de montes para vetar espectáculos y uso de pirotecnia en zonas urbanas y agrícolas libres de riesgo. Entonces, eso es la Asociación Española de Pirotecnia, no es que ho diu qualsevol, no? Ellos lo que diuen que señalen restriccions forestals y pues impuestas por administraciones autonómicas y locales que no son de aplicación en los casos urbanos ni suelos agrícolas. Las empresas alertan del duro golpe para el sector estratégico en las economías locales y lamentan que se sacrifiquen tradiciones por el cálculo de imagen política y el miedo al ruido en entornos digitales. La empresa sí que sabe que se suspenien. Fa molta calor. Vale, pues molt bé, si estàs en Serra, que hi ha molta arboleda i tal i qual, pues suspens. Si estàs en Nàquera, si estàs en, jo què sé, en puestos que hi ha en Xiva, lo millor, sí. La Folla de Bunyol, tot, vale. Però diu, bueno, és que és un pàrquing. És un pàrquing de cotxes. O sigui, no hi ha nada alrededor, és un pàrquing, és que no hi ha arbres, no hi ha res al costat. Fa molta calor que se suspenga, claro. Lo que diuen ellos és, no facis ús arbitrari del poder de poder suspendre les coses, no? O sigui, perquè al final la pirotècnia és cultura i ells tenen por de que ve l'estiu i n'hi ha que començar a ficar-se les piles. Ve el simpòsium de pirotècnia en València. Ojalà se pugui disparar en la platja. Jo vaig insistir, RQR, però perquè em pareix que és un marc superbonic on se dispara en tots els llocs del món. Si tu em digues, no, és que en València som tan rigor... No, és que se dispara en tots els llocs del món. En Sant Joan, en la platja del Postiguet, en totes les... I no passa absolutament res. Igual que ara se podrà disparar en el pont dels Serrans. Ojo, cuidado, gràcies. Però a veure com pot disparar en les Torres, en el Micalet i tal. En la Llonxa se feien creus, en la Sagrada Família han disparat volcano des de dins de la Sagrada Família, no passa res. O sigui que moltes vegades és n'hi ha que apel·lar un poc més a la lògica antes de parlar, no?
1: I defendre
0: algo tan gran com és l'ofici del pirotècnic, però bueno, a veurem.
1: Pues poquet sí. A poquet. Bueno, pues poquet a poquet anirem comptant en este estiuet, en Fira de Juliol, en preseleccions, en tot el que tinga que veure en la festa. Que, per cert, començarem d'ací no res la ronda per els pobles en festes. I
0: quan te presentes a la cort?
1: Jo, de moment,
0: encara.
1: Bueno, que continuamos en... que siguen ahora con deportes, luego informativos. Nosotras volvemos mañana a las 12:20 en Más de Uno Valencia. Chao.

0: brutales solo del 25 de junio al 2 de julio, con Forama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Les denuncias per violència de gènere creixen quasi un 6% en el primer trimestre de 2026 a la Comunitat Valenciana. Bona vesprada, pugen les denúncies i també les víctimes d'esta xacra social. En seguida repassem les dades que ha fet públiques avui el Tribunal Superior de Justícia de la nostra comunitat. A més, seguim pendents dels treballs dels equips valencians desplaçats a Venezuela després del terratrèmol. Fins a les 2 es contem estes i altres notícies que estan passant així al nostre territori. El control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. Els jutjats de la Comunitat Valenciana van rebre durant el primer trimestre d'este any 7.080 denúncies per violència de gènere, un 5,8% més que les registrades en el mateix període de l'any passat. Ho arreplega un informe del Consell General del Poder Judicial, Núria Moreno.
3: Un augment, segons conta Onda Cero, Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere, que té una doble lectura.
4: Una primera es pensar que hay una mayor concienciación y mujeres que no denunciaban antes denuncian ahora, lo cual sería en parte al menos una buena noticia, y otra que un aumento objetivo de denuncias es un aumento objetivo de casos, en cuyo caso la noticia sería mala. Yo creo que hay que ponderar las dos variables.
3: La xifra de víctimes també puja un 1,7% i el número de les quals renuncien a declarar contra el seu agressor creix un 14,6% fins a 921. En això últim posa el focus la fiscal.
4: Todas estas mujeres no denuncian o no quieren seguir adelante con el procedimiento, y aunque se puede seguir de oficio, lo ponen muy difícil, con lo cual pues también se da un margen de peligro a ellas y un margen de impunidad que también nos debe llevar a pensarlo. En cualquiera de los casos, lo que tenemos que plantearnos en este caso es por qué razones no denuncian, si es por miedo, si es por presión, si es por desconocimiento, y tratar de poner remedio a estas causas.
3: La Comunitat Valenciana té la quarta taxa de víctimes denunciants de violència masclista per cada 100.000 dones més alta d'Espanya, amb 23, mentre que la mitjana nacional es va situar en el 18,1. Recordem, com sempre, aquest telèfon 016 d'ajuda a les víctimes.
2: Ajuntaments de tota la comunitat han convocat este migdia un minut de silenci a les portes dels edificis municipals per les víctimes del terratrèmol ocorregut a Venezuela, sumant-se així a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
3: Mentrestant, 11 voluntaris de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències, amb seu al GMSI, treballen ja en el terreny amb 3 gossos especialitzats en rescats i sistemes electrònics de detecció. Ho explica Miguel Montero, responsable d'IAE.
5: Hemos encontrado un montón de zonas de trabajo donde aún no había pasado equipos internacionales que no tenían marcaje y zaraj. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con sistemas electrónicos, GPL. Y bueno, hemos registrado unas 10 zonas diferentes. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando, ¿no? Para el centro de mando que está llevando este operativo.
3: Les zones ja inspeccionades estan marcant d'acord amb els estàndards internacionals per a informar sobre l'absència o presència de cossos sota els enderrocs, tot i que de moment, segons l'ONG, no s'ha trobat a cap supervivent.
2: I la vicepresidenta segona de la Diputació de València, responsable de carreteres, Remem Solari, ha negat davant la jutgessa de la Dana haver rebut una trucada de l'alcaldessa de Xiva, d'Amparo Fort, a les 3:30 de la vesprada d'aquell dia, contradient així la versió oferida per la primera edil, Ramon Pérez.
6: Mazzolari ha assegurat que no va parlar amb l'alcaldessa fins a hores més tard, quan van intercanviar missatges a partir de les 7:37 de la vesprada. Durant la seva declaració com a testimoni, la vicepresidenta també ha afirmat que desconeixia la convocatòria del SECOPI i que no va rebre el missatge és alert respecte a la informació sobre l'estat de les carreteres. Diu que es va traslladar pels canals oficials al Centre de Gestió dels Serveis de Mobilitat, encarregat de comunicar-la posteriorment al Servei d'Emergències.
2: I parlant de la Dana, nou enfrontament entre la Generalitat i el Govern Central per les xifres de la reconstrucció després de l'arribada, un xoc que han traslladat avui a una jornada sobre infraestructures de l'Associació de Constructors.
6: D'una banda, la Generalitat, que situa al 3% el grau d'execució dels treballs compromesos per la Confederació. El vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, considera per això que els últims fons europeus rebuts per a la Dana haurien de correspondre a la Generalitat.
7: Que entendemos que la Generalitat, como administración autonómica, ha puesto mucho esfuerzo, tiene que tener una parte importante de esos recursos. La experiencia nos ha demostrado con la Dana que somos capaces de responder a la adversidad. Y ahora tenemos que demostrar que somos capaces también de anticiparnos al futuro.
6: I d'altra banda, Zulima Pérez, la comissionada del Govern Central per a la Reconstrucció, que convida a la Generalitat a que els consulten a ells les dades, perquè, segons Pérez, les de la Generalitat s'allunyen de la realitat.
8: Y son datos que no atienden a la realidad, es decir, teniendo en cuenta que el plan de la Confederación son 1.300 millones de euros, si ya hemos ejecutado 220 millones de euros, pues evidentemente esto supone ya más de un 20% ya de proyectos ejecutados.
2: Canviem ara d'assumpte. El ministre de Transports, Òscar Puente, està avui a Alacant, on s'ha reunit amb els col·lectius veïnals de la ciutat que des de fa dècades venen demanant la creació d'un parc central sobre els terrenys alliberats pel soterrament de les vies. Després de la trobada, sabem pels veïns que aquest anhel projecte per a Alacant podria començar en 2028. Ho ha seguit Juan Carlos Fresné, d'Onda Cero Alacant.
9: Sí, esa fecha va a depender de los planes pormenorizados que tiene que hacer el ayuntamiento para comenzar ya esta zona verde muy demandada desde hace más de 20 años, que todavía va a tener que esperar a 2028, según el portavoz vecinal Vicente Alcaraz.
10: Son 23 años esperando que haya un parque central y ahora mismo lo que tenemos son promesas de en el 2028. Es decir, que el parque va para lejos. Y eso adelantando el concurso de ideas.
9: Por su parte, Óscar Puente ya había anticipado previamente que será el gobierno, la Generalitat y el ayuntamiento los que sufragan esos 30 millones que costaría la zona verde del total de más de 400 que supone el proyecto global.
11: El proyecto Parque Central es un proyecto financiado enteramente con recursos públicos de las tres administraciones. Por tanto, está en condiciones de proceder tan pronto suscribamos el convenio para desarrollar el proyecto Parque Central de Alicante.
9: Y es que contempla además la construcción de la estación central del tranvía dependiente de la Generalitat, de la estación intermodal de tren y la construcción de hasta 1.400 viviendas.
2: En crónica política, la futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, defensa projectes polítics en l'esquerra alternativa basats en aliances. Ha sigut a Madrid durant la seva intervenció per a presentar al diputat de la seva formació en el Congrés, Alberto Ibáñez, en una trobada informativa de Nova Economia Fòrum.